0: La primera, 40. I número 1, els 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que...

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: te pregunto que si te acuerdas de tu primer Corsa o del Corsa de ese amigo que siempre ponía en el coche para salir de fiesta, seguro que me dices, yes, of Corsa. Porque el Corsa forma parte de tus primeros viajes, tus primeras escapadas, tus primeros amores y muchos de tus primeros recuerdos. Y porque hay coches que pasan de moda y otros que siguen ahí, generación tras generación, y con toda la ingeniería alemana de Opel. Y ojo, porque este mes viene con una oferta a la que solo podrás decir, yes, of Corsa. Opel Corsa, un icono que sigue conquistando generaciones. Más en tu concesionario Opel o en opel.es.
1: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
2: el 1048, serie 26.
1: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti, repartiendo ilusión. 11. Bien jugado.
3: Tiri, tiri, tiri. Rápido con la L. El seguro más completo para mascotas con veterinario es de...
4: ¡Eso es! De Línea Directa. Porque su nuevo seguro para mascotas con veterinario tiene todo lo que tu perro o tu gato necesitan.
3: Con la C, completísimo.
4: Y a un precio que solo Línea Directa te puede dar. 18,90 euros al mes. Llama o entra en lineadirecta.com.
5: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
6: ¿400 euros?
5: Sí, te vienes a ING, antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
6: ¿400 eurazos?
5: Que sí, el otro día se hizo de ING mi cuenta.
6: ¿400 euros? ¡Guau! Wow.
5: Sí, consulta condiciones en ing.es.
7: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero, quien lo probó, lo sabe.
8: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
9: Carglass cambia, Carglass repara.
10: ¿Recuerdas tu primer Corsa? ¿O el Corsa de tu amigo Pepe con el que salías el finde? Hoy, el Opel Corsa sigue más vivo que nunca, con toda la ingeniería alemana de Opel. Y este mes, con una oferta a la que solo podrás decir yes. Opel Corsa, un icono que sigue conquistando generaciones. Más en opel.es.
11: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
12: No és només un reality.
13: A què hem vingut aquí?
14: A guanyar!
12: Tampoc una cursa més.
13: Epa, Raquel!
12: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
13: Vaig al límit amb tu.
1: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT. Aquesta tardor, celebris el que celebris. Hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes a Estrella Damm 150. Un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Svetlana, Su, Dorian... Perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
15: Després de l'èxit de Festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un nou himne festiu i desvergonyit que et convida a ser tu mateix. Ja disponible a les plataformes digitals. Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
16: El Club Capravo fa 30 anys. I aquest dissabte 10 d'octubre, el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
17: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
18: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
19: Diumenge serà...
20: Als 40 et portem un showcase exclusiu dels Catarres al Palau de la Música. Dimarts 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, parlarem amb un dels grups més estimats de Catalunya i ens faran un acústic molt especial amb alguns dels seus grans èxits.
21: Avui està amb tu, oh, oh, oh,
14: jo vull estar amb tu.
20: Viu els 40 stage de Can 40 amb els Catarres des de la sala d'assaig del Palau de la Música per celebrar el 60è aniversari dels 40. Aconsegueix la teva invitació comentant la publicació del nostre Instagram. Els Catarres, els 40 stage de Can 40.
21: Amb el patrocini d'Aldi, que poc que costa comprar bé.
20: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres...

0: Esto es Anda Ya. Con Dani Moreno el Gallo y Cristina Bosca. ¿Eh? En los 40.
1: Venga, vamos a por la pista de los 1.500 euros, Cris.
2: Pues mira, hoy tenéis que recordar esto. Pulpo.
1: Esa es la pista de los 1.500 euros. En solo 15 minutos vamos a abrir nuestro teléfono 900 35 40 40. Lo hacemos con Camilo y El Árbol. Buenos días.
3: Hola, buenos días. Oye, ¿eres Team Ahorro o del Team Invertir? Yo, de los dos. Con los expertos en soluciones financieras de Mapfre, no tienes que elegir. Te asesoran y te acompañan para que puedas ahorrar e invertir a la vez y siempre adaptándose a tu perfil. Infórmate sobre sus soluciones financieras y de previsión para particulares, autónomos, empresas y pymes. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
4: Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios del nuevo Dupla de la 11, Super 11 y Triplex de la 11 de ayer, consulta si ha resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
5: Hoy, en Día, la banana por solo 1,11 el kilo. En serio, muy bien. Día.
6: Vamos todos, capó arriba, aguantamos un poco, llave inglesa, 1, 2, retenemos, cogemos bujías, ahí estamos, muy bien.
7: Ponerse en forma siempre tiene recompensa. Haz el mantenimiento anual de tu vehículo en Citroën Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de increíbles premios. Citroën. Condiciones en citroen.es.
8: Al, ¿te has comido ya 9 panetones?
9: Es que estoy buscando una tarjeta dorada de Aldi escondida en los productos Special para ganar la compra gratis durante un año.
8: ¿Y la has encontrado?
9: No, pero estoy a 9 panetones menos de conseguirlo.
8: Aldi.
9: ¿Qué poco cuesta comprar bien?
8: Más info en aldi.es.
10: ¿Recuerdas tu primer Corsa? ¿O el Corsa de tu amigo Pepe con el que salías el finde? Hoy, el Opel Corsa sigue más vivo que nunca, con toda la ingeniería alemana de Opel. Y este mes, con una oferta a la que solo podrás decir yes. Opel Corsa, un icono que sigue conquistando generaciones. Más en opel.es.
0: Los sábados, de 10 a 11 de la noche, World Dance Music, con DJ Nano. Conéctate y forma parte del radio show de música electrónica y de habla hispana más escuchado del mundo. En los 40, World Dance Music, presentado por DJ Nano.
11: Barcelona, 93.9.
12: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina el trànsit.
13: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dijous recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en dos sentits de la marxa per les inundacions d'aquests dies. Per altra banda, a causa de l'accident d'un camió, hi ha més de 5 quilòmetres de lentitud i aturades a la C58 a Barcelona en sentit Trinitat. Per altra banda, a l'AP7 tenim dos vehicles avariats a l'altura del Papiol, un en sentit sud que provoca 3 quilòmetres de cues i l'altre en sentit nord amb 1 quilòmetre de retencions. Tot i així, cadascun d'aquestes incidències tallen un carril de circulació. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
14: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
15: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
16: Segur que no n'hi ha per tant.
17: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
18: No és només un reality.
19: A què hem vingut aquí?
20: A guanyar!
18: Tampoc una cursa més.
19: Epa, Raquel!
18: És la travessa que posarà els nostres VIP al límit.
20: Vaig al límit amb tu.
21: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
2: A bon preu i esclat, el quilòmetre zero ens fa únics. Per això el reivindiquem. I ho fem apostant pels productes de proximitat, respectant els ritmes de la natura i treballant al costat de qui els produeix. Perquè a bon preu i esclat, el quilòmetre zero és nostre i ens fa únics.
16: Bon preu i esclat.
22: Descobreix el so de brou amb De Colors. El pop català té un nom propi nou. Brou, De Colors, ja disponible. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
23: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
21: Barcelona, 93.9.

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Barcelona, 93.9.
2: Papa, si poguessis tenir un BMW, un Mini o una BMW Motorrad, amb quin et quedaries?
3: I qui ha dit que n'hagi de triar només un?
4: Aquadis Múnich, pensant igual. BMW, Mini i BMW Motorrad. Troba'ns a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Sant Fruitós de Bages i Vic. Aquadis Múnich, per què triar?
5: I si dejas que el cine se acerque a ti, ven al Festival de Sitges con Repsol y pásatelo de miedo. Deja que la energía te lleve desde el Village del Meliá hasta la Quinconaria y descubre todo lo que hemos preparado para ti. Cuando unimos energías, vivimos un festival aún más fantástico. Repsol, con toda la energía.
6: Déjate llevar por El alma al aire, el musical con las canciones de Alejandro Sanz. Una historia sobre elegir, arriesgar y volver a empezar. Sobre dar el paso, dejar de esperar y atreverse a vivir. El alma al aire. Ven y siéntelo.
7: Producido por Stage Entertainment.
8: Muebles La Fábrica lo tenemos todo para tu hogar. Así de fácil. Sofás, dormitorios, salones y muebles para cada estilo. Llevamos más de 80 años haciendo realidad tus sueños con proyectos a medida, envío y montaje gratuitos. Visítanos en Rocafort 140, abierto a mediodía y parking gratis. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
9: Ets més de consola o d'ordinador, de comandament o de teclat. Siguis com siguis, vine al Saga Barcelona Game Fest, el gran saló dels videojocs. País convidat al Japó, amb Miki Higashino i Manami Matsumae. Del 9 al 11 d'octubre a Fira Montjuïc.
10: Ho escoltes? És el compte enrere!
11: Del 9 al 18 d'octubre, 37a edició de l'Octoberfest Calella. El de sempre, música, DJ, sabors del món i cervesa davant del mar, a l'embalat de la platja de Calella.
12: Pensar està bé, però vius esperant el moment perfecte que mai arriba. Emplaço finança els teus pagaments de forma flexible. No es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Plaço, sempre al teu costat en cada decisió financera. Serveis oferts per ID Finance Plaço SL1.
13: Aquesta tardor, els teus millors moments t'esperen a Mataró Park.
14: Renova el teu armari amb les darreres tendències i converteix la teva tardor en experiències inoblidables a Mataró Park.
13: Dilluns 12, tot obert, amb la millor moda, lleure i restauració.
15: Estàs pensant en una nova casa o a reformar la teva? A Catalonia Ceràmic t'oferim totes les novetats i les últimes tendències amb el compromís d'una atenció i servei personalitzats. Descobreix més a cataloniaceramica.es.

40. Els 40. Tots els èxits. Si vas a la feina, nosaltres t'hi acompanyem. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre.

Molt bon dia. Ara mateix, mira, 10 i 1 minut del matí, a través del 40, ets a l'últim tram del despertador més escoltat de casa nostra, l'Anda, ja per tota Catalunya i Andorra. Què tal, com estàs? És dijous ja, eh? És dijous, 8 d'octubre. Escolta'm, avui el tema del dia, abans escoltaves, estem parlant d'avions. A través del nostre WhatsApp, el 620-92-41-33. 620-92-41-33. Què és el més surrealista que t'ha passat mai en un vol, en un avió? Quin és el passatger més estrany amb el qual t'has topat? És a dir, que s'ha assegut al teu costat, el tenies al davant, al darrere. Explica'ns-ho, la teva aventura amb avions. Les més sorprenents, a través del 620-92-41-33. Esperem el teu missatge, eh? Sí, sí, l'espero, amb moltíssimes ganes. 620-92-41-33. Avui parlem d'avions. I ara per aquí arriba la cançó més important de la setmana, el nostre número als 40, per la Karol G, Judeline i Rusowski. Baby, wow.

Aquí estava The Paul, això s'anomena Te Confieso. I mira, parlant de confessions, aquí una estoneta es passa al Pau Garcia per fer el nostre concurs, el nostre quiz, que juguem entre nosaltres, a descobrir doncs, com és la cultura pop, com és el món de la música, amb preguntes que

0: a vegades són complicades, pots jugar amb nosaltres. Bé, però avui el tema del dia són tema avions, viatges. Parlàvem fa un momentet a través del nostre WhatsApp. Ja està obert per tu, el 620 92 41 33. Quin és el cas més surrealista que t'ha passat mai en un vol? T'ho pots explicar, eh? 620 92 41 33. Hola, bon dia. La timidesa. No. Coses tècniques. Bon dia, ara sí.
1: Hola.
0: Pues
1: si voleu, la meva anècdota va ser el 2017, quan el meu fill tenia 4 mesos i que quan plorava no parava de plorar, i ens vam anar a Portugal, a Madeira. Vam agafar dos avions, un per Portugal i un altre per anar a Madeira de Portugal.
0: Que guai,
1: i en el segon avió el meu fill es va despertar, estava sobre meu, i es va posar a plorar. I a l'avió, pues, no volia sortir si el nen no parava de plorar.
0: Com?
1: I al meu fill, per aquella època, li encantava la cançó, quan li cantava jo, de Despacito,
0: ai,
1: de Luis Fonsi. I em vaig passar, pues, aixecant-me i el nen en braços, plorant i cridant, per tot el passadís de l'avió, cantant la cançó del Despacito, fins que es va quedar a dormir i a l'avió va poder sortir. Aquesta és la meva anècdota, que encara avui, després de 9 anys, li explico al Gael, al meu fill, i riem junts.
0: M'encanta aquesta anècdota a l'avió, tots... mig avió, suposo, perquè a més aquesta cançó s'enganxava moltíssim, cantant el Despacito, devia ser per veure-ho. Quina llàstima que no et donés per enregistrar-ho, perquè hauria sigut molt i molt divertit allà al mig del vol, tots plegats, tots junts.

0: Ai, hauria sigut molt divertit. Escolta'm, molt ben triada també la cançó, per relaxar-se i dormir-se del teu fill. Més missatges. WhatsApp obert a través del 620-92-41-33. Et pots explicar la teva anècdota amb vols en avions. Coses que t'hagin passat que dius, uau, és que a vegades ho explico i ningú s'ho creu, eh? Quina és la cosa més fastigosa, per exemple, que has vist fer algú en un avió? Ho pots explicar. 620-92-41-33.
1: Aixequem persianes i els ànims han d'allà a Catalunya. Amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.
0: Ah, ara ja està, eh? T'he ficat un fragment del Despacito i ara te la podràs treure del cap en tot el dia. Ara per aquí, Bruno Mars. Això es diu I Just

0: l'agua del Maluma amb la Shakira, i ara és el moment de rebre l'estudi del Pau García. Pau, bon dia.
1: Què tal, Víctor?
0: Com provo el dijous?
1: Bé.
0: Sí?
1: Sí, sí. A més, amb la Laia partida.
0: Avui ve a jugar la Laia, eh?
2: Estic tot el dia aquí, ficada.
0: Sí, carinyo, vull dir, a veure, al final pensarà que som un matrimoni o una cosa així, eh? Poca broma.
2: Xipeo.
0: Escolta'm, arrenquem el concurs, no?
1: Sí, anem a participar
0: avui
1: una mica, anem a participar.
0: M'ho posaràs tan difícil com la setmana passada?
1: Aviam.
0: Guanyaré alguna cosa?
1: Ho veurem després, aviam. Comencem.
0: Vinga,
1: primer.
0: Comencem.
1: Amb un listening d'anglès.
2: Oi.
1: Primera pregunta.
0: Primera pregunta.
1: Quin artista va dir que feia just un any que havia descobert que podia cantar bé?
3: I am 18 years old and I'm from Monroe, Washington. I started singing a year ago.
4: A year ago?
3: Yeah, I didn't know I could sing before a year ago, so...
1: A, Somberg. B, Ben Somboon. O C, Alex Warren.
2: La A.
1: Va, tu marques Somber, Laia,
0: jo
1: Víctor.
0: Jo crec... A veure, té díssims, no, perquè he parlat amb ell i té la veu molt més greu. Mm-hmm. Jo crec que en aquest cas diria la C, eh?
2: Té díssims no estava, no?
0: Com?
1: No.
2: No hi era, tu.
0: Imagina't.
1: Alex Warren. Marques Alex Warren.
0: Alex Warren, sí.
1: Doncs els dos incorrecte. Pensa en un.
2: Que no m'ho puc creure. No, que no és la seva veu. Que
0: no m'ho puc creure.
1: Hi ha imatges que ho demostren, Laia. Va, ara amb la segona pregunta.
2: Sigut,
0: però això què és?
1: Hem sigut enganyats, no?
2: Hem sigut Teddy Swims.
0: Teddy Swims, ja ho sabia jo que Teddy Swims no era, ja us ho he dit.
1: Va, anem per la segona.
0: A veure,
1: de
0: quin atenció.
1: Artista, de quin artista està parlant Shakira?
5: Ahora sí que necesito que alguien me pellizque. Pero ¿quién es esta diosa, por favor?
2: Dua Lipa.
1: Correcte.
0: I sense opcions, eh?
2: Dua Lipa.
1: Mira com cantaven.
0: A veure. Oh.
2: Que bonic.
1: Però bé que canta la Dua Lipa en castellà.
0: Vale, que té un C2, no? Va dir que s'havia tret a castellà, un C2.
2: Ostres, no ho sabia.
0: Sí.
1: Ostres, quin nivell, Eduard.
0: Ojo. Va, vinga, doncs anem per l'última pregunta, ja, directament.
1: Va, anem a per la tercera. Quins dos artistes estan parlant sobre els drets de les cançons?
6: Teniendo éxito ya, que tú puedes fácilmente decir, no, yo estoy tranquilo, relax en mi casa.
2: Sí, ¡Jay Wheeler!
7: Yo soy un compositor 100%, una canción
1: espera.
7: En licencias nada más. Yo puedo vivir de eso.
8: Hermano, para que sepan, a los que no saben, yo no tengo licencias de muchas de mis canciones así completas, porque no soy el compositor full.
0: La meva cara és de...
8: Y lo digo muy bien.
0: No tinc ni idea, vull dir que digui la Laia.
1: Dic opcions perquè són dos artistes.
2: Ah, vale.
1: Vinga, i així el Víctor té una oportunitat.
0: A veure, va.
1: Rauw Alejandro i Elvis Crespo. B, Manuel Turizo i Prince Royce. O C, Elvis Crespo i Jay Wheeler.
2: La C.
0: Jo crec que va bé.
2: Què dius, si he dit Jay Wheeler?
0: Jo què sé, si no sé qui són.
1: Doncs és correcte per la Laia, Elvis Crespo i Jay Wheeler.
0: De debò, eh? De debò. És que no hi ha manera.

0: És que clar, dels 40 euros ens ho sap tot.
1: No, no, clar, clar.
2: És que a veure, m'ho poseu cada vegada més difícil. Més difícil. Jo cantant sí que conec les veus, però parlant, molt complicat, molt complicat.
0: Ja, ja no estic tan posat. Era difícil aquesta.
2: Una mica, una mica. Però escolta'm, ni tan mal, ni tan mal. Vull dir que no ens podem queixar del nivell que tenim de companys, perquè a vegades dic, molt bé, no, això, molt laia, molt
3: bé,
2: no?
3: Ho estem portant bé, és que som parella, el Víctor i jo, ho estàvem dient abans.
0: Clar, cada matí aquí, no, Laia?
3: Som ben, som un i Teddy Swims.
2: Teddy Swims, sobretot. Ai, Déu meu. Pau, moltíssimes gràcies.
0: Fins la setmana vinent.
2: Laia, t'has guanyat un cafè.
3: Ai, ja s'ha acabat?
2: S'ha acabat.
3: Ai, va, un cafè, un cafè. Sí, em serveix.
2: Va, fins la setmana vinent més. Adéu-siau.
3: Adéu.
0: Adéu.
2: No n'encerto ni una mai. En fi, ens quedem amb l'Olivia Dean. Això s'anomena So Easy to Fall in Love.

0: Help de Santa Lucía podràs dedicar aquest moment, aquest espai, a aquella persona que sempre ha estat aquí per tu, ajudant-te quan més ho necessites. Envia'ns un àudio al 620 92 41 33 per dedicar-li unes paraules com el cas, com ha fet aquest oient.
1: Quiero dedicar el momento de Santa Lucía a mi primo Iván, que no para de ayudarme este mes y se está portando como un caballero. Me está ayudando en todos los malos momentos y está siendo mi gran apoyo. Un saludo dando allá desde Bufián.
0: Molt bé, tu, que bonic és l'amistat i que bonic tenir algú al costat que t'ajudi d'aquesta manera. Dedicat a aquest espai i nosaltres, escolta'm, els hi regalem a tots dos aquesta cançó del Pablo López. Segur que la coneixes, amb el Juanes.
2: Café, música i bon rotllo. Anda ya, Catalunya, als 40...

0: tant, quin tros d'èxit. Tu enemigo! I que bonica és l'amistat. De la boca sí que és molt important, eh? Saber que tens algú que hi serà en els dies bons, però també en els difícils, i que tu faries el mateix per aquesta persona, perquè no hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
1: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nom propi nou. Brou, De Colors, ja disponible. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
2: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
3: Estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs, eternes fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra cent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
4: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
5: Estava pensant que podríem buscar un vol i un hotel i fer una reserva i matinar molt per aprofitar el cap de setmana i anar 3 hores abans a l'aeroport per assegurar i un cop allà entendre'ns amb els alemanys i... Llavors m'he dit, uf, quina mandra, no? Millor anem a Barcelona, Gran Via.
6: Oktoberfest Barcelona. Fins a l'11 d'octubre, de dijous a diumenge, al nou recinte de Fira Barcelona Gran Via. Més espai, comoditats i la mateixa essència bàvara, gastronomia típica, música en directe. Oktoberfest Barcelona. Els 40, emissora oficial.
7: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizuma ING te llevas 400 euros?
8: ¿400 euros?
7: Sí, te vienes a ING. Antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
8: ¿400 eurazos?
7: Que sí, que sí. El otro día se hizo de ING mi...
8: 400 euros, wow.
7: Sí, consulta condiciones en ing.es.

0: bajamos los precios. Ven, ven, ven. Solo esta semana. Estamos cerca de ti con más de 20 centros en Barcelona. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
1: Una sonrisa bonita no tiene edad. En Dentium diseñamos dientes naturales con garantía. Cuentan con un equipo humano muy especializado. Pide valoración gratis en el 691-019-351. Dentium, porque sentirse bien empieza por tu sonrisa.
2: Als 40 et portem un showcase exclusiu dels Catarres al Palau de la Música. Dimarts 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, parlarem amb un dels grups més estimats de Catalunya i ens faran un acústic molt especial amb alguns dels seus grans èxits. Jo vull estar amb tu. Viu els 40 stage de Can 40 amb els Catarres des de la sala d'assaig del Palau de la Música per celebrar el 60è aniversari dels 40. Aconsegueix la teva invitació comentant la publicació del nostre Instagram. Els Catarres, els 40 stage de Can 40.
3: Amb el patrocini d'Aldi, que poc que costa comprar bé.
2: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to. Si sona als 40, és un èxit.

als 40. Els 40. Tots els èxits. 40. El despertador dels 40. Anda ja, Catalunya. Amb

0: Els 40 Urban On Tour 2026 fa una nova aturada a Sant Feliu de Llobregat. Viurà en directe aquest dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 de la nit al camp de futbol del carrer Mataró amb l'Adrià Soler i la Laia Partida. Els 40 Urban On Tour a Sant Feliu de Llobregat. La festa més èpica.
1: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
2: Després de l'èxit de Festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un nou himne festiu i desvergonyit que et convida a ser tu mateix. Ja disponible a les plataformes digitals. Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
3: Estava pensant que podríem buscar un vol i un hotel i fer una reserva i matinar molt per aprofitar el cap de setmana i anar 3 hores abans a l'aeroport per assegurar i un cop allà entendre'ns amb els alemanys Llavors m'he dit, uf, quina mandra, no? Millor anem a Barcelona, Gran Via.
4: Oktoberfest Barcelona. Fins a l'11 d'octubre, de dijous a diumenge, al nou recinte de Fira Barcelona Gran Via. Més espai, comoditats i la mateixa essència bàvara, gastronomia típica, música en directe. Oktoberfest Barcelona. Els 40, emissora oficial.
5: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
6: Por eso, con los seguros de salud de Línea Directa, eliges especialista y pides cita directamente. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
7: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizuma ING te llevas 400 euros?
8: ¿400 euros?
7: Sí, te vienes a ING. Antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
8: ¿400 eurazos?
7: Que sí, que sí. El otro día se hizo de ING mi cuenta.
8: ¿400 euros? ¡Guau!
7: Sí, consulta condiciones en ING.es.
9: ¿Te has comido ya 9 panetones?
10: Es que estoy buscando una tarjeta dorada de Aldi escondida en los productos Special para ganar la compra gratis durante un año.
9: ¿Y la has encontrado?
10: No, pero estoy a 9 panetones menos de conseguirlo.
9: Aldi.
10: ¿Qué poco cuesta comprar bien?
9: Más info en aldi.es.

0: gràcies a una de les cançons increïbles del Magán i l'Omar Montes. Això és un èxit i així és com s'inaugura avui aquest matí de dijous a l'espera de noves pluges arreu del litoral de casa nostra. A veure com va avançant el dia. De moment, aquesta hora, 11 i 4 minuts, després de despertar, com sempre, amb l'Anda ja. Adeu, Víctor.
1: Adeu.
0: Epa, aquí comencem, com sempre, des d'ara fins les 2 de la tarda.
2: Els 40. Adrià Soler.
0: De seguida punxarem, per exemple, a Catarres, que ja sabeu que hem confirmat un dels 40 stage ben especial a Meis a finals d'aquest mes d'octubre. De seguida et donem els detalls. Però ara, una de les bones que li va donar fama global al Rau Alejandro. Avui és dijous, és 8 d'octubre. Bon dia a tots i totes.

0: tots els dies que vindrà.
1: Mira, tenim una cosa molt especial per al proper 27 d'octubre a les 7 de la tarda al Palau de la Música Catalana, els 40 Stage de Can 40 amb els Catarres. Seran els protagonistes absoluts i mira, si tu vols aconseguir una invitació per venir i celebrar amb nosaltres la música i també el 60è aniversari dels 40, apunta't al post d'Instagram dels 40 on trobaràs els Catarres. Els 40 són sexy. I a veure si hi ha sort i et toca entrada. Ara per aquí, Adela, de Catarres a Adela, amb això que es diu Ain't in LA. Adela és una de les estrelles destacades del moment a nivell internacional i són aquí els 40.

el show amb aquesta història que es va convertir en superviral al nostre país. Mira, ara aquesta hora, un minut i dos quarts de 12, el món es va sacsejant d'una manera increïble, van passant moltes coses. A vegades no som capaços d'assimilar tot el que està passant al nostre voltant, eh? De moment aquí el Camilo fa una radiografia del que podria ser la seva vida. Això es diu El Árbol.

Aquí està Ana Mena, Lola Índigo, amb el seu petitó. Ana Mena, que ja ho sabeu, que és artista confirmada per als 40 Music Awards Santander 2026, que celebrarem, ja ho sabeu, a Barcelona el 20 de novembre. I escolteu, aviat més artistes confirmats, que ja va quedant menys per la gran festa de la música d'aquest país. 9 minuts i les 12.

0: és un dels èxits més virals de la última temporada, aquesta en Sutherland, amb aquesta col·labor que vam publicar amb la Paula Cubs. Ja la coneixes molt bé, aquesta, eh? El Tuturu. I d'aquesta superbanda a un artista que està increïble en aquesta cançó, amb aires de country, torna a fer un salt increïble en la seva música. Ella és Ella Langley. Aquest artista...
1: El som és nou.
2: Els 40.
0: Ha conquerit les llistes nord-americanes del seu país, ha conquerit també les ràdios del seu país i ara està fent el salt a Europa. Anem fins a Texas. Ella Langley és una de les artistes que has de guardar al teu repertori de playlists favorites.

és Manuel Turizo amb el seu Por un pendejo no se llora. En el teu dijous aquí als 40, és al migdia, aquí com sempre acompanyant-vos cada dia de 11 a 2, jo, Adrià Soler. Gràcies per connectar amb nosaltres, per escoltar-nos cada dia i, per exemple, per disfrutar cançons com aquesta, per fer-nos la vida una mica més fàcil, que ja complicada

presentem a una de les boníssimes de l'Aitana. Això es diu Connexió Psíquica. Els 40, com sempre, acompanyant-vos al teu dia a dia, allà on estiguis escoltant la ràdio, tant si estàs a casa, al cotxe, a la feina, aquí, les que t'agraden.

0: I atenció, que aquest cap de setmana hi ha festa preparada. Els 40 Urban On Tour arribarem, atenció, a Sant Feliu de Llobregat. Tenim una festa amb els companys dels 40 Urban i ho farem a Sant Feliu de Llobregat aquest dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 de la nit al camp de futbol del carrer Mataró amb els DJs de la teva ràdio. Jo mateix, Adrià Soler, ja estaré a Sant Feliu de Llobregat i també amb Laia Partida. Els 40 Urban On Tour arriben a Sant Feliu de Llobregat, la festa més èpica.
1: Tirit, tirit, tirit. Rápido con la L, el seguro más completo para mascotas con veterinario es de...
2: ¡Eso es! De Línea Directa, porque su nuevo seguro para mascotas con veterinario tiene todo lo que tu perro o tu gato necesitan.
1: Con la C, completísimo.
2: Y a un precio que solo Línea Directa te puede dar, 18,90 euros al mes. Llama o entra en lineadirecta.com.

Quina meravella la cançó aquesta, eh? Passen els dies, els anys, i Lady Gaga i Bruno Mars han firmat una d'aquelles cançons, un d'aquells himnes, millor dit, que es fa a terra. Aquí està aquest Die With A Smile, una de les meravelles que ens acompanya de seguida. Cap a la una del migdia tenim més música preparada.

dels fans dels Catarres. Això t'interessa. Atenció, perquè torna un dels 40 stage ben especial per celebrar el 60è aniversari dels 40. Ho farem al Palau de la Música Catalana amb els Catarres aquest proper dimarts 27 d'octubre a les 7 de la tarda. Per aconseguir la teva invitació, entra a l'Instagram dels 40 i apunta't. Així que vine a celebrar amb nosaltres amb els Catarres els 40 stage. Patrocina Aldi.

0: Què tal, com estàs? Bona tarda, família. Arribes en un moment ideal, perquè de seguida per aquí et punxarem a Bad Bunny, que ens portarà a Nueva York, però també Álvaro de Luna, també Maluma, Shakira, les cançons que més t'agraden per passar aquest dijous a les portes d'un cap de setmana ben llarguet, eh? Això s'ha de celebrar.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: I ara, aquí a la ràdio, cap a Nueva York, és Bad Bunny amb una de les històries increïbles d'un dels grans discos dels últims temps. Així engeguem aquesta hora.

atenció a aquesta cançó que acabes d'escoltar i atenció a aquest superartista que us estem presentant des dels 40. Ell és Javito i la cançó que no s'acabi mai. Així és com ha titulat ell el seu, diguem, despertar musical també aquí a la ràdio als 40, apostant per al talent jove de casa nostra. I ara, aquí a la ràdio, Maluma i Xavi.

aquí està el Quevedo i el Elvis Crespo, la coneixen superbé. Ara aquí a la ràdio, atenció a aquesta meravella de Miley Cyrus, que ha començat la seva nova era musical i ho fa d'una manera molt especial, amb un treball supervendes, amb una cançó que ha arribat al número 1 en vendes al Billboard americà. I aquí la tenim, preparada, Miley, amb el seu Bass Persuade.

0: moderación. Vino de España.
1: Consigue tu alarma con instalación gratis llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Y así en la cabeza, en vez de tener el run-run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegur Alarmas. Super seguridad que da super tranquilidad.
2: Adoptar un nuevo amigo, cuidarlo, quererlo y mimarlo, descubrir nuevos sitios juntos. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de mascotas, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
3: Si eres de los que haría 1000 horas de cola para ver a su artista favorito de cerca, esto es para ti. El 20 de noviembre, Santander's Music te lleva al Palau Sant Jordi a vivir los 40 Music Awards Santander 2026 en primera fila. Entra al Instagram o TikTok de los 40, sube una foto o vídeo siendo el más fan y participa hasta el 21 de octubre. Celebra los 60 años de los 40 pegado al escenario. Consulta las bases legales en santanderesmusic.com.
4: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
5: que n'aprenguin!
4: Escolta el Que t'hi jugues, Barça.
6: Això és Jauja.
4: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
7: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
8: És tremendo.
9: ¿Por qué?
10: Aquest dissabte, l'Invicta Futbol Club Barcelona contra el Getafe.
11: Mi cuestión es ¿por qué?
10: A partir de 4:45 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
12: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
4: Que t'hi jugues, Barça, amb Sique Rodríguez.
13: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
4: A SER Catalunya.
14: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
15: Por qué?
16: 9 per 3, 27.
17: Següent.
16: Te les vas a prendre amb suor i llàgrimes. Ara les recites sense pensar-hi. Però saps també que tens dret a rebre informació sobre el lloc de procedència dels productes frescos abans de comprar-los? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les taules de multiplicar. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Diumenge sense
19: drap. Als 40 et portem un showcase exclusiu dels Catarres al Palau de la Música. Dimarts 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, parlarem amb un dels grups més estimats de Catalunya i ens faran un acústic molt especial amb alguns dels seus grans èxits.
20: Avui està amb tu, jo vull estar amb tu.
19: Viu els 40 stage de Can 40 amb els Catarres des de la sala d'assaig del Palau de la Música per celebrar el 60è aniversari dels 40. Aconsegueix la teva invitació comentant la publicació del nostre Instagram. Els Catarres, els 40 stage de Can 40.
21: Amb el patrocini d'Aldi, que poc que costa comprar bé.
19: Barcelona, 93.9. Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí, aquí.
22: Just up the first que toqui, toqui, fast tu, que toqui, toqui, fast tu, que toqui, toqui, fast tu, que toqui, toqui.
19: Primer, els vas escoltar aquí.

0: la comunidad musical más grande en habla hispana. Disponible para iOS y Android.
1: Estava pensant que podríem buscar un vol i un hotel i fer una reserva i matinar molt per aprofitar el cap de setmana i anar 3 hores abans a l'aeroport per assegurar i un cop allà entendre'ns amb els alemanys i... Llavors m'he dit, uf, quina mandra, no? Millor anem a Barcelona Gran Via.
2: Oktoberfest Barcelona. Fins a l'11 d'octubre, de dijous a diumenge, al nou recinte de Fira Barcelona Gran Via. Més espai, comoditats i la mateixa essència bàvara, gastronomia típica, música en directe. Oktoberfest Barcelona. Els 40, emissora oficial.
3: El Club Capravo fa 30 anys. I aquest dissabte 10 d'octubre, el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
4: Diumenge sense l'alba.
5: Als 40 et portem un showcase exclusiu dels Catarres al Palau de la Música. Dimarts 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, parlarem amb un dels grups més estimats de Catalunya i ens faran un acústic molt especial amb alguns dels seus grans èxits.
6: Avui està amb tu. Jo vull estar amb tu.
5: Viu els 40 stage de Can 40 amb els Catarres des de la sala d'assaig del Palau de la Música per celebrar el 60è aniversari dels 40. Aconsegueix la teva invitació comentant la publicació del nostre Instagram. Els Catarres, els 40 stage de Can 40.
7: Amb el patrocini d'Aldi, que poc que costa comprar bé.
5: Barcelona, 93.9.
8: Ràdio Barcelona, Cadena SER, presenta Branding Plan, una eina per promocionar la teva empresa a la ràdio i al sector digital i millorar resultats. Truca al 93 344 1400 o entra a serempresarios.com i apunta't a la única convocatòria anual a Barcelona, 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
9: Una història que te emociona. Un espectáculo que recordarás siempre. El Rey León, el musical de Disney, es la parada en Madrid que no te puedes perder. Consigue ya tus entradas en elreyleon.es.
10: Producido por Stage Entertainment.
11: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
12: Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
13: Abans de comprar el teu cotxe, sigues, vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
4: Diumenge sense l'alba.
5: Als 40 et portem un showcase exclusiu dels Catarres al Palau de la Música. Dimarts 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, parlarem amb un dels grups més estimats de Catalunya i ens faran un acústic molt especial amb alguns dels seus grans èxits.
6: Avui està amb tu, jo vull estar amb tu.
5: Viu els 40 stage de Can 40 amb els Catarres des de la sala d'assaig del Palau de la Música per celebrar el 60è aniversari dels 40. Aconsegueix la teva invitació comentant la publicació del nostre Instagram. Els Catarres, els 40 stage de Can 40.
7: Amb el patrocini d'Aldi, que poc que costa comprar bé.

0: I aquest trident que porta tota la setmana acompanyant-nos des de la primera posició i seguirà almenys fins dissabte al matí. Nova actualització amb el Toni Aguilar i a veure què passen les 40 cançons més importants de la llista. És el Baby Wall de la Karol G, de Jude Line i de Rusovski, amb què també a mi em serveix per obrir nova hora i acompanyar-te en aquesta tarda de dijous, amb ganes també de cap de setmana en aquest 8è dia del mes d'octubre. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6, a ritme de Lola Índigo, també de Lana Mena, que està confirmada als 40 Music Awards, i ara la Miley, que es porta el seu Buzz Persuades.
1: El so més nou. Els 40. Let's go.

0: Estem un quart de cinc amb aquest We Don't Talk Anymore de Charlie Puth amb la Selena Gomez i s'obren les paraules quan estàs en aquell indret on et trobes a casa. I ara ens anem a una illa paradisíaca que la gent que la coneix sap de què parlo. Anem a Menorca, perquè d'allà són els Suki Sopes que arriben amb la col·laboració d'OR i el que ens fan és gaudir d'instants com aquests.
1: Els 40... Uri Mora.
0: Perquè què hi ha més important d'estar en el lloc que prefereixes, amb la persona que prefereixes i, en definitiva, estar aquí i ara.

0: És l'End of Beginning, el final del començament, que ens porta al Joe, que ho ha patat moltíssim amb la seva faceta musical, també. Ell és actor, el Joe Kerry, i també ha participat en la sèrie de Stranger Things, on també va popularitzar-se aquesta cançó a la seva darrera temporada. I ara ens anem a una cosa que ha caigut moltíssim aquests darrers dies a Catalunya. Esperem que aquest cap de setmana, que estem ja pràcticament entrant, demà a la tarda, que vaja, és un tregin o res, no hi hagi gaire. Parlo d'aigua que ens porten el Maluma amb la Shakira.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.

passant 2 minuts a 4:45 amunt, que escoltaràs si tens entrades pels 40 Music Awards el proper 20 de novembre al Palau Sant Jordi de Barcelona. I si no tens entrada, ho podràs seguir a través de l'streaming. O també molt atent a les nostres xarxes, que potser pots aconseguir una de les ultimíssimes entrades. Tant a xarxes com als 40, molt atents els propers dies. Els 40, i va, que mentrestant per aquí et preparo el Bizarrap amb el Daddy Yankee, també el Nil Moliner, o ara aquesta de l'Ariana Grande, aquest One Last Time.

0: Els 40 Urban On Tour 2026 fa nova parada a Sant Feliu de Llobregat. Viu-lo en directe aquest dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 de la nit al camp de futbol del carrer Mataró, amb els DJs Adrià Soler i Laia Partida. Els 40 Urban On Tour a Sant Feliu de Llobregat, la festa més èpica.
1: ¿Qué, qué? ¿Me subes el precio a mí que llevo contigo tantos años?
2: Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: ¿Qué? Vente a la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es.
4: Última hora. Los estudiantes del máster online en proyectos periodísticos digitales avanzados de UNIR y Prisa Media liderarán el sector. Aprende las herramientas imprescindibles para que tus trabajos y proyectos tengan el impacto que buscas. Disfruta de las clases magistrales de Manuel Javois, Kiko Llaneras y otros muchos profesionales. Además, podrás realizar tus prácticas en El País, AS, la cadena SER o Los 40. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en unir.net.
5: En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.
6: Nació un vínculo emocional con millones de oyentes unidos por la misma pasión, la música.
7: El gran musical.
6: Los 40 cumplimos 60 años de éxitos junto a ti con una colección de programas inolvidables. Tony Aguilar presenta 60 aniversario, el gran musical de los 40. Domingos por la mañana de 9 a 10, 8 a 9 en Canarias, en Los 40.
8: Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
9: No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
10: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
11: que n'aprenguin!
10: Escolta el Què t'hi jugues, Barça.
12: Això és clau.
10: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
13: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
14: És tremendo. ¿Por qué?
15: Aquest dissabte, l'Invicta Futbol Club Barcelona contra el Getafe.
16: Mi qüestió és, ¿por qué?
15: A partir de 2:15 de la tarda a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
17: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
10: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
18: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
10: A SER Catalunya.
19: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
16: ¿Por qué?
20: Aquesta tardor, celebris el que celebris. Hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150. Un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian, perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
21: Als 40 et portem un showcase exclusiu dels Catarres al Palau de la Música. Dimarts 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, parlarem amb un dels grups més estimats de Catalunya i ens faran un acústic molt especial amb alguns dels seus grans èxits. Avui està amb tu. Jo vull estar amb tu. Viu els 40 stage de Can 40 amb els Catarres des de la sala d'assaig del Palau de la Música per celebrar el 60è aniversari dels 40. Aconsegueix la teva invitació comentant la publicació del nostre Instagram. Els Catarres, els 40 stage de Can 40.
22: Amb el patrocini d'Aldi, que poc que costa comprar bé.
21: Barcelona, 93.9.
23: ¿Vuelves a la rutina? Haz que tus lentillas sigan el ritmo de tu semana. Descubre Precision 7, las nuevas lentillas semanales diseñadas para ofrecer comodidad durante 16 horas. Este octubre, pruébalas en tu centro Vista Óptica. Lentillas Precision 7. Una semana con lentillas, una semana de confianza. Ven a Vista Óptica e infórmate.
24: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
25: Última hora. Cada vez más catalanes hablan inglés con confianza.
26: Los expertos señalan a un responsable. My English School Barcelona, donde aprendes desde el primer día.
27: Busca tu centro en myes.es. La noticia que tu inglés estaba esperando. Let's go con My English School.
28: En Alfa 5 eres el protagonista. Sube al Everest, pon a prueba tu puntería, vive experiencias inmersivas, supera los desafíos. Alfa 5, tecnología, deporte y diversión hacen posible lo imposible. Entradas en la app de Fiverr o en la web de Alfa 5.
0: Aquesta tardor, els teus millors moments t'esperen a Mataró Park.
1: Renova el teu armari amb les darreres tendències i converteix la teva tardor en experiències inoblidables a Mataró Park.
0: Dilluns 12, tot obert, amb la millor moda, lleure i restauració.
2: ¿Buscas el plan que te va a marcar el calendario?
3: Del jueves al domingo, claro.
2: La Oktoberfest Barcelona te espera en el nuevo recinto de Fira Barcelona Gran Vía. Del 24 de septiembre al 11 de octubre.
3: Ambiente bávaro, gastronomía y música en vivo.
2: Vive la experiencia con los tuyos.
3: Reserva en oktoberfest-barcelona.es.
2: Los 40, emisora oficial.
4: Vols conèixer millor els artistes de referència?
7: Can 40.
4: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
7: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
4: Ens escoltem a Can 40.
11: Em desperta una companya.

0: Els teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40. 40. Si sona als 40, és un èxit. Als 40.

0: Parlant de desamor amb dos reis de la bachata, com és el Prince Royce amb el Romeo Santos. I amb això ens acostem al punt de les 5 de la tarda. Abans també sonava el Nil Moliner, que encara no em recupero de les festes de la Mercè amb els 40 el passat 25 de setembre, que va patar moltíssim. I de fet, l'altre dia també va tancar la seva gira d'aquest 2026. I estarem pendents si l'any que ve torna a passar per casa nostra, perquè, òbviament, ell és d'aquí i segur que no falta la seva gira.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: I ara us deixo per aquí amb la Beyoncé, una cançó que va ser número 1 de la llista dels 40, com és el seu Hello, i també esperant el Juan Magán amb l'Omar Montes, l'Adela o el Justin Bieber, entre molts altres. Tot aquí, a la ràdio musical líder.

0: Dels dies més feliços per tu d'aquesta setmana segurament començaran demà amb el cap de setmana. Amb el Juan Magán i l'Omar Montes comencem nova hora. Estem de tarda, de dijous, en aquest 8è dia del mes d'octubre. Jo sóc l'Uri Mora i t'acompanyo fins a les 6. Va, en aquesta hora arriba del Justin Bieber, de la Shakira amb Burna Boy, o ara d'una que es va confirmar fa pocs dies als Primavera Sound d'aquest 2026. I és l'Adela i ens porta el seu Ain't in LA.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la...

0: i m'ha desbloquejat un record aquesta cançó de l'Anna Mena amb Rocco Han, aquest Un beso d'improviso, i ells on van gravar el videoclip d'aquesta cançó, que va ser ni més ni menys que a Calella de Palafrugell. Perquè ho recordo moltíssim que ja hi tinc una connexió molt especial. I d'aquest petó que ens enviaven a una bona notícia, i és que el proper 27 d'octubre tenim els 40 Stage amb els Catarres al Palau de la Música de Barcelona. I si pots aconseguir la teva entrada, ves al nostre post d'Instagram, @els40, i participa per guanyar una invitació doble. No hi faltis.
1: Els 40. Uri Mora.
2: Ja comença a fer-se clar

0: vindran.
1: El do it yourself està bé.
2: Rutines de skincare també.
1: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

0: Falten 4 minuts perquè siguin 6:15 amb la Ravin Leno, que a més està confirmada als 40 Music Awards. El passat dissabte al matí ho va dir el Toni Aguilar i vindrà el 20 de novembre amb molts més noms, perquè mira, tenim confirmat també l'Álvaro de Luna, també l'Anna Mena, també el Ryan Castro, també el Manuel Turizo. En falten molts més per anar-te anunciant els propers dies, però és que també hi haurà un que és bon rotllo sempre, i les seves cançons desprenen això. Et parlo del Camilo, també confirmat, i això es diu El Árbol.
1: El so més nou. Els 40.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. We were good.

Ja tinc una cosa. He escoltat tantes vegades aquesta cançó en els darrers mesos que ja és pràcticament com si hagués visitat La Graciosa, que em vindria molt de gust per descobrir aquesta illa paradisíaca que al Quevedo li ha volgut fer aquest homenatge amb el seu boi juntament amb ni més ni menys que amb l'Elvis Crespo. I va, que et preparo per aquí la Leire Martínez, també l'Anna Mena amb la Lola Índigo, o ara què et sembla recuperar aquest tros de hit que m'encantava i també m'encanta dels One Republic i que va ser número 1 de la llista dels 40. Moment de

La combinació entre el Jay Wheeler, que a més ja ha anunciat, a més ho ha fet aquesta setmana, que la seva nova gira passarà per Barcelona, pel Palau Sant Jordi, i tenim moltes ganes de veure'l, i també per si recupera alguna d'aquestes cançons que el va fer molt gran al principi, com per exemple aquesta curiositat que comparteix amb el My Towers, i qui sap si també es porta col·laboracions. Estaria molt bé. Jo amb això m'acomiado, que vagi molt bé aquesta tarda de dijous, que vagi molt bé també l'arribada de demà divendres i del cap de setmana i de tot plegat. Aquí als 40, sempre tots els èxits 24/7 per estar al teu costat.

0: Els 40 Urban On Tour 2026 fa nova parada a Sant Feliu de Llobregat. Viu-lo en directe aquest proper dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 de la nit al camp de futbol del carrer Mataró amb els DJs Adrià Soler i Laia Partida. Els 40 Urban On Tour a Sant Feliu de Llobregat, la festa més èpica.
1: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizuma ING te llevas 400 euros?
2: ¿400 euros?
1: Sí, te vienes a ING, antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
2: ¿400 eurazos?
1: Que sí, el otro día se hizo de ING mi...
2: 400 euros, wow.
1: Sí, consulta condiciones en ING.es.

0: A la hora de elegir, di vino. Disfrútalo con moderación. Vino de España.
1: Si eres de los que haría 1000 horas de cola para ver a su artista favorito de cerca, esto es para ti. El 20 de noviembre, Santander's Music te lleva al Palau Sant Jordi a vivir los 40 Music Awards Santander 2026 en primera fila. Entra al Instagram o TikTok de los 40. Sube una foto o vídeo siendo el más fan y participa hasta el 21 de octubre. Celebra los 60 años de los 40 pegado al escenario. Consulta las bases legales en santanderesmusic.com.
2: Submergeix-te en una Barcelona que mai havies vist. Descobreix la ciutat submergida, la nova experiència de benvinguda de l'Aquàrium de Barcelona. L'univers de Gaudí sota el mar, en una projecció immersiva plena de llum, color i sorpresa que dona pas a taurons, pingüins, cavallets de mar i tot un món marí per descobrir. Viu al nou Aquàrium de Barcelona. Consulta promocions i descomptes a aquariumbsn.com.
3: Als 40 et portem un showcase exclusiu dels Catarres al Palau de la Música. Dimarts 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, parlarem amb un dels grups més estimats de Catalunya i ens faran un acústic molt especial amb alguns dels seus grans èxits. Viu els 40 stage de Can 40 amb els Catarres des de la sala d'assaig del Palau de la Música per celebrar el 60è aniversari dels 40. Aconsegueix la teva invitació comentant la publicació del nostre Instagram. Els Catarres, els 40 stage de Can 40.
4: Amb el patrocini d'Aldi, que poc que costa comprar bé.
3: Barcelona, 93.9.
5: Déjate llevar por el alma al aire, el musical con las canciones de Alejandro Sanz. Una historia sobre elegir, arriesgar y volver a empezar. Sobre dar el paso, dejar de esperar y atreverse a vivir. El alma al aire. Ven y siéntelo.
6: Producido por Stage Entertainment.
7: Vuelve a cuidarte en David Lloyd Clubs. Entrena, desconecta y disfruta de mucho más que un gimnasio. Fitness, piscinas, spa, deportes de raqueta y actividades para toda la familia. Haz del bienestar parte de tu rutina. Descubre más en davidlloyd.es. Tu bienestar empieza aquí.
8: ¿De qué me sirve que haya fiesta?
9: Morat, el grupo latino más exitoso del momento, llega a Barcelona con su gira mundial Ya es mañana.
8: Borracho estoy mejor.
9: 16 y 17 de octubre en el Palau Sant Jordi. Entradas ya a la venta en Ticketmaster.es.
10: Los 40, emisora oficial.
11: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
12: Ahora en Ipujacán pagar menos está de moda. Armario Vecchia 2 metros de altura y máxima calidad a tan solo 129 euros. Tenemos más de 100 modelos para elegir. Ven a tu tienda Ipujacán más cercana o compra online en ipujacán.com.
3: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 de la nit a Sant Feliu de Llobregat, al camp d'atletisme del carrer Mataró, amb els teus DJs Adrià Soler i Laia Partida. Els 40 on Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. Els 40.cat. Connecta amb els 40.
13: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Guà, tia, me n'alegro molt per tu. I pensa que estava des del principi.

0: Bé, però clar. Pica, pica, pica més. Ets una crac, és que sóc tan fan teva. Pica, pica, pica més. Jo ja li deia a tothom, eh.
1: Els 40.cat. Connecta amb els 40.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. Qui guardarà

0: 40 amb els catarres, amb ells, amb el diumenge sense drama, que l'escoltarem en directe. Tota la informació la tens a través de les nostres xarxes socials, des d'Instagram, @els40. Els catarres sonen aquí, des de la ràdio número 1 a tot el territori, en el cas d'Adela. Aquest és el nou impacte mundial, es diu Ain't in LA. Atenció amb això, és una brutalitat que sona ja aquí.
1: La primera, 40. I número 1, els 40.

Arriba Hendrix o Lídia Dean, però abans et poso el més nou de Camilo. La cançó es diu El Árbol, és un dels èxits que més puja a la llista del 41 gràcies a les teves votacions, i evidentment no em pots dir la teva, des de les xarxes socials i votar-les a través de los40.com/del41.

Marc Montes. La cançó es diu Air la vi inclosa dins al nostre festival, als 40 Primavera Pop del passat mes d'abril, i que van actuar els dos en directe. En tenim moltíssimes més per descobrir des d'ara fins a les 10 de la nit amb, atenció, Dani Sigs i Izkid, Dani Martín, també passarà per aquí Coldplay, Quevedo, BL o Flashy Ice Cream amb el Dorayaki. Si és que aquí sonen totes, les de casa, les de més enllà i també les d'encara més enllà. És a dir, tots els èxits internacionals i els de casa sonant aquí des dels 40, des de qualsevol dels punts de Catalunya que ens sintonitzis des de l'aplicació per telèfons mòbils o des de la FM. Hola.

0: Sonaria Dani Sis i Izkit amb aquesta cançó que es diu Que s'aturi el temps, camí de les 10 de la nit amb ritmes de números 1. No ens aturem, en aquest cas, amb el meso de Ella Langley. Atenció a això perquè és un dels hits actuals i nous que té requit des de la nostra fórmula musical.
1: Tots els èxits.
2: Tots els èxits. Els 40.

0: tarda i tot i que ens sintonitzis de la mà de Quevedo i Elvis Crespo, és la graciosa protagonista dins la nostra fórmula musical, on ara mateix arriba ja Aitana. És el seu nou impacte, que es diu Connexió Psíquica, i és una de les nostres novetats New Music File This Week, aquí, a la llista del 41.
1: Els números 1 del pop. 40. Els 40.

0: 20 i 30. Ho fam, sisplau, abans de les 10, perquè és la meva preferida i entro a treballar aquesta hora. Moltíssimes gràcies, t'escolto des de Vic, des d'Osona.
1: Si és un èxit, 40. Sona als 40.

Una de les confirmades als Premis de la Música del nostre país, a los 40 Music Awards, el 20 de novembre, és ara mena, en aquest cas amb Lola Índigo, amb el seu petitó a protagonista dins la nostra fórmula musical i ocupant les primeres posicions de Del 40 en 1. Tanquem l'estoneta junts del dijous. I t'ha parlat Adrià Ortega des del punt de les 8. Et deixo amb més música, més èxits i atenció perquè arriba en res el nostre actual número 1 de la setmana perquè ballis i perquè encara doncs la votis i puguis...

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: arriben més èxits a la teva ràdio, als 40.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà